0: de los vecinos que ya pudieron volver a sus viviendas, según informaba la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
1: Ya podem dir que l'incendi està controlat i no extingit, evidentment. Passaran uns dies en què continuarem refrescant la zona, continuarem tenint la col·laboració, evidentment, de mitjans forestals, però també els bombers continuaran en el terreny per a poder determinar que està totalment extingit.
0: Hoy están trabajando 4 dotaciones de bomberos de Valencia, unidad de drones, protección civil, así como efectivos de la policía local, guardia civil y protección civil, tanto en el control de los cortes de carretera como en la vigilancia del parque natural, que se ha incrementado tras conocerse que el incendio fue intencionado. La alcaldesa ha avanzado que el ayuntamiento trabaja en un programa de reforestación de la Devesa del Saler.
1: Estem treballant en l'Ajuntament de València, treballar en un pla de reforestació seriós. Pensem que la Devesa, encara que això és un gran drama mediambiental, perquè han sigut 36-37 hectàrees de 900 hectàrees, és el coret de la ciutat de València i per a nosaltres és molt trist el que ha passat i per tant anem a treballar en un pla per a reforestar la Devesa. També anem a treballar a seguir implementant les mesures que van fer en el primer moment d'esta legislatura per a prevenir i per a intentar protegir esta Devesa.
0: SOS Hostelería ha pedido al Ayuntamiento de Valencia y a la Agencia Tributaria medidas de apoyo a los más de una veintena de establecimientos afectados por este incendio que han tenido que cerrar. El servicio de Devesa Albufera del Ayuntamiento de Valencia ha reforzado los trabajos de disminución del riesgo de incendio en el entorno de edificios y urbanizaciones de la Devesa, concentrando una parte especialmente relevante de la retirada de combustible vegetal en las zonas próximas a viviendas. Los datos acumulados de 2026 hasta el 1 de junio reflejan que los trabajos realizados alrededor de edificios han supuesto la retirada de más de 182 toneladas de material vegetal, casi el 60% de las 306 toneladas retiradas por el conjunto del servicio durante este periodo. Un incendio que conlleva además polémica, porque la concejala socialista del Ayuntamiento de Valencia, Elisa Valía, acusa a María José Catalá de ser incapaz, ha dicho, para gestionar las emergencias y pide la comparecencia en el pleno de los responsables municipales para que expliquen su actuación. Compromís per València también dice que los incendios en la Devesa han aumentado con el gobierno de Catalá.
2: El incendio del Saler demuestra la absoluta incapacidad de Catalá para gestionar las emergencias. Es urgente que se le retiren las competencias sobre Devesa Albufera al concejal negacionista de Vox porque el parque natural está y sigue claramente en peligro. No se ejecutan las inversiones y la política de prevención de incendios en el parque natural de María José Catalá es nefasta. Aquí ha habido falta de prevención, falta de reacción, falta de puesta a disposición de los medios adecuados en el momento adecuado.
0: Y la primera teniente de alcalde, María José Ferrer San Segundo, responde acusando a la izquierda de, una vez más, ha dicho, politizar un desastre. Recuerda que tras 8 años de gobierno, la izquierda dejó la Devesa convertida, ha dicho, en un polvorín al no invertir en prevención y no ejecutar el plan contra incendios de El Saler.
3: Una vez más asistimos a la lamentable politización del desastre por parte de la izquierda de nuestra ciudad. Ni siquiera respetan los trabajos para controlar y extinguir definitivamente el incendio. Esta es la talla de moral de Compromís y PSOE, que como quien siempre quiere sacar beneficio propio de un incendio provocado en lugar de estar trabajando contra ello de forma unida. Si alguien no se ha preocupado por la Devesa es y ha sido la izquierda valenciana, que durante 8 largos años dejó esta Devesa convertida en un polvorín al no invertir en prevención y no ejecutar el plan contra incendios del Saler.
0: Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto a asociaciones de víctimas, comités locales de emergencia y reconstrucción y el Acuerdo Social Valenciano, se concentraban ayer en la Plaza de la Virgen de Valencia cuando se han cumplido 22 meses de la dana que dejó 231 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Las asociaciones de víctimas cargan además contra el Ayuntamiento de Valencia y el Consell por la gestión, dicen, de los incendios del Saler y la Calderona y los tachan de negligentes. Rosa Álvarez, Mariló Gradolí, Elizabeth González son las portavoces de las diferentes plataformas de afectados.
4: Seguimos reclamando verdad, justicia y reparación. Nos unimos a la indignación del pueblo valenciano contra el Consell Valencià y el Ayuntamiento de Valencia por la falta de previsión y por la mala actuación y la actuación negligente en los últimos hechos que hemos vivido recientemente, como el incendio del Saler y de la Calderona.
5: Nuestra preocupación, evidentemente, no puede ser nada más que máxima, no solamente porque vengan lluvias que también, sino porque vemos que no se están tomando medidas en ningún de los temas, o sea, ninguna de las tragedias o ninguno de los acontecimientos, eventos que hay, en los incendios, en nada.
6: Ni siquiera en los pueblos más afectados se ha solucionado todavía el problema del alcantarillado, es decir, no ha empezado a hacerse, con lo cual, viendo la climatología que hemos tenido este verano, imaginaros la población, pues ansiedad es lo mínimo que hay.
0: Al margen de los incendios, las asociaciones de víctimas de la Dana reclaman la retirada del aforamiento al que fuera jefe del Consejo el día de la Dana, Carlos Mazón, porque argumentan que el derecho de las víctimas tiene que estar por encima de una garantía procesal, como es el aforamiento. Toñi García perdió a su hija y a su marido.
7: Eliminar el aforamiento y privilegios de políticos como Carlos Mazón y todo su Consejo. Exigimos su dimisión porque no han asumido ningún tipo de responsabilidades. Ya no buscamos perdón, simplemente que asuman responsabilidades y que paguen por ello.
0: Tenemos otros asuntos. Un hombre de 45 años ha muerto apuñalado por una mujer de 35 ya detenida tras una disputa registrada esta madrugada en la terraza de un bar de la ciudad de Valencia. Un hombre ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido esta mañana en la autovía AP7 a su paso por Poliña del Xúquer, en la provincia de Valencia. Y un hombre de 70 años ha muerto este sábado tras golpearse la cabeza cuando se bañaba en la playa del Trampolí de Denia. Por otra parte, el Hotel Mont Parc de Benidorm fue desalojado el viernes tras declararse un incendio en un transformador de Iberdrola. Y la Policía Nacional ha detenido en Orihuela a tres hombres de 20, 21 y 46 años como presuntos autores de varios robos con violencia relacionados con dos investigaciones distintas. Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Orihuela. El presupuesto autonómico para turismo ha aumentado un 21% hasta llegar a los 98 millones de euros para reforzar la competitividad. Así lo destaca el portavoz de turismo del Grupo Popular, el Scors Valencianes, Manuel Pérez Fenoll.
8: El sector turístico es el gran motor económico de nuestra comunidad, sin lugar a dudas. Genera miles de empleos para los valencianos. Y mientras tenemos un gobierno de Pedro Sánchez que solo pone trabas a su desarrollo, el gobierno valenciano con Juanfran Pérez Llorca invierte mucho más y defiende un sector basado en el equilibrio y la sostenibilidad.
0: La Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción ha presentado una denuncia contra el alcalde de Villena, Fulgencio José Cerdán, y otras autoridades municipales por un presunto delito contra el patrimonio histórico en comisión por omisión por la falta de protección del Tesoro de Villena, sustraído del Museo de la Ciudad en la madrugada del jueves. Por otra parte, un millar de vecinos de Jalance y Teresa de Cofrentes han vuelto a concentrarse este fin de semana contra el macrovertedero de Zarra. Reclaman a la Generalitat una declaración de impacto ambiental negativa. La tramitación del proyecto está en fase de incorporación de informes por las distintas administraciones implicadas. Dos informes técnicos son desfavorables para este proyecto, ya que ponen de manifiesto la falta de idoneidad de los accesos previstos y la grave afectación y riesgo para la seguridad vial de los accesos. El servicio de atención telefónica permanente de la Generalitat, en línea Mujer 24 horas, ha crecido más de un 9% durante el primer semestre de 2026, ha atendido más de 45.700 llamadas frente a las 42.000 registradas durante el mismo periodo del año anterior. Susana Camarero, vicepresidenta primera y consejera de Igualdad.
9: Se trata de un servicio público gratuito que ofrece asistencia integral, también confidencial, las 24 horas del día a mujeres víctimas de violencia, a sus hijos, a sus hijas, también a su entorno y a los colectivos de profesionales, y que incluye una atención psicológica, jurídica y social.
0: Las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 0,2% en julio. En el conjunto del país, la tasa de 2,8 puntos inferior a la del mes previo, según el Instituto Nacional de Estadística. La Comunidad Valenciana registró una caída del 2,8%, la segunda mayor de España, solo por detrás de Cataluña. Y les contamos que el PSPB, el Instituto Valenciano de Servicios Sociales, ha impulsado un amplio proceso de modernización de sus sistemas informáticos y de comunicaciones mediante un plan estratégico orientado a reforzar la seguridad tecnológica. María José Rico es directora general del IBAS.
10: Otro eje importante ha sido la implementación de la aplicación GEMA, que ha supuesto un gran avance en la gestión de personas sometidas a curatela. Otro eje importante también ha sido ReciPlus, que es para la gestión de usuarios en residencias y centros. En definitiva, estos avances lo que hacen es permitirnos afrontar con mayores garantías los nuevos retos de atención social en la Comunidad Valenciana.
0: Y el PSPB-PSOE ha denunciado hoy que el Consell ha dejado sin ejecutar 29 millones de euros destinados a prestaciones para la dependencia. Silvia Gómez es la portavoz socialista de Servicios Sociales en les Corts.
11: Els dependents de la Comunitat Valenciana no poden seguir sent les víctimes dels comptes ficticis de la Generalitat i exigim des del grup parlamentari socialista i des del PSPB-PSOE al Consell i al seu president Pere Diorca que complisca, que paga a temps i que destini els diners pressupostaris necessaris per a garantir uns serveis socials de qualitat i amb una cobertura real.
0: Y Paterna vuelve a convertirse esta noche en el corazón de la pólvora y la tradición valenciana. A la 1:30 de la madrugada, el fuego de los cohetes protagoniza la fiesta en la calle mayor de Paterna. La Cordán 2026 llega como uno de los momentos más esperados de estas fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Fe. Y en los deportes, goleada de Levante al Betis 5-2, Nacho Andreu.
12: ¿Quién dijo que Levante no tenía gol? Victoria del conjunto granota por 5-2. Ante el Real Betis en el Ciutat. El equipo granota empezó marcando por mediación de Vela, pero el Betis igualaba las acometidas granotas, llegando al descanso con empate a 2. Tras el paso por vestuarios, el Betis tenía la más clara del partido para ponerse por delante, pero no la metió y el Levante se vino arriba. 2 goles de Brugui y un tercero, ya con el tiempo cumplido de Olasagasti, cerraron la goleada para el marcador final de 5-2. Luis Castro es técnico del Levante.
13: Hemos sido inteligentes, subimos a sufrir también al final, pero son solo 3 puntos, tenemos que continuar trabajando porque la liga es muy dura para todos.
12: Ahora a los granotas les queda unos días para acabar de cerrar una plantilla que sí que funciona en el Ciutat.
0: El Valencia juega a las 7:30 de la tarde contra el Deportivo de La Coruña en Riazor. Derrota del Villarreal ante el Alavés por 1-0. El Elche cayó 3-2 en casa del Racing de Santander en segunda. El Eldense cayó derrotado 0-1 ante el Leganés. El Castellón juega mañana lunes contra el Celta Fortuna. Ay, por cierto, el Villarreal B venció 2-1 en su visita al Rayo Majadahonda.
14: En temps d'estiu, molt d'aperitiu i vent de solet nutritiu. I a les 2:45 cada diumenge, de dalt a baix per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de dalt a baix, amb Yolanda Martínez. Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. Estem a no res de canviar la pàgina del calendari. L'agost va arribant a la seva fi i el calendari comença a caminar a altre ritme. Queden pocs dies per a setembre, però la Terra ja fa temps que ens avisa que un cicle s'acaba i un altre està a punt de començar. Al camp, cada moment de l'any té el seu propi temps. El temps de sembrar, el de cuidar, el de collir i també el de parar-se a mirar tot allò que s'ha fet durant els mesos anteriors. A la nostra Terra, aquests cicles han acabat construint una manera de viure i també una cultura, perquè la cultura no només està en les festes, en els llibres o en les cançons, també està en les mans que treballen la nostra terra, en les ferramentes que han passat d'una generació a una altra, en les paraules que servien per anomenar cada faena i en els paisatges que han sigut transformats durant segles per les persones que els habiten. Ara que s'acosta setembre, el paisatge valencià torna a entrar en temps de collites. L'arròs de l'Albufera es prepara per a la sega i les vinyes s'acosten a la verema. Dos moments que ens recorden que darrere d'un producte, d'un paisatge o fins i tot d'un plat de la nostra cuina hi ha una història, uns oficis i una manera particular d'entendre la relació amb la terra. Avui volem mirar cap a eixa cultura que naix de la terra i de les persones que l'han treballada. Parlarem de memòria i d'oficis que no volem perdre, recuperarem les paraules i els costums que envolten la verema i escoltarem també com la música continua buscant noves formes de parlar de les nostres arrels. L'he vist espantar milers de monstres. I és que durant dècades el carro i el cavall van ser una extensió natural del treball al camp valencià, una imatge quotidiana que formava part del paisatge i de la vida de moltíssimes generacions. Amb l'obra, amb el llibre Gent de Carro, Quico Llopis recupera aquest univers desaparegut a través de testimonis, de paraules, oficis i records que expliquen no només com es treballava, sinó també com es vivia. Un exercici de memòria col·lectiva que ens acosta a un patrimoni humà que el temps ha anat esborrant. Quico, bona vesprada.
15: Hola, bona vesprada, Yolanda.
14: Com naix la idea de fer un llibre dedicat específicament al món del carro i del cavall agrícola valencià?
15: Pues naix des de objectiu de xiquet, adolescent inquiet, de conviure en casa gràcies al vuelo i gràcies al pare, introduir-me dins d'aquest món i després la vida va portant-te per camins i jo al final vaig estudiar història, encara que era història de l'art i música, però sempre havia tingut l'espineteixa de voler immortalitzar aquesta cultura que forma part de la cultura valenciana. I mira, unes coses entre altres, vam acabar escrivint el llibre.
14: I tu, en quin moment adones que tot aquest coneixement oral podia perdre si no es recollia?
15: En el 2010 vam fer el 30 aniversari de la Volta en Carro. Mon pare i meu abuelo van estar allí des del principi, en l'any 87, i en aquest moment, a l'hora d'organitzar-ho, va néixer perquè el que era la cultura que mon pare i meu abuelo pues, en contaven, o totes aquestes iniciatives que en els anys 80 i 90 estaven molt, molt arrelades entre les persones que estaven en el camp, perquè al final, en els anys 60-70, en la meva terra, així, en la Marina Alta, el turisme pues, va entrar molt fort i tota aquesta classe, anem a dir, classe obrera, es dedicava al camp, va passar del camp a l'obra. I a mi em feia molta pena perquè a mi m'agrada molt i, pues mira, mon pare i m'abuelo ho van fer molt bé perquè sí. Ho tinc molt, molt arrelat i molt clavat dins i em sabia mal. I una cosa que jo havia tingut des de menudet era que jo volia saber més, volia conèixer més. No tenia prou en les històries de casa, però no havia ningú llibre, no havia ningú documental, jo mirava la tele i no hi havia la cultura rural valenciana.
14: I com ha sigut aquest procés de recollir testimonis d'un món tan lligat a lo que és la memòria oral? No sé si has trobat diferències entre el que recorda la gent i el que realment es feia en el camp.
15: Pues, el procés primer va començar com un lloc, perquè jo estava estudiant i mon pare i meu abuelo tenen amistats en altres pobles i altra gent, i jo sí que en casa tenia... És veritat que no existeix molta cosa, però en casa pues, s'han comprat algun llibret així promocional que eixia des de la Federació en els anys 80, que són dos llibres que parlen sobre el tir i arrossegament, i després els vídeos que feien en la Volta en Carro. I jo veia els vídeos i preguntava, i això home qui és? Pues això home és tal, per exemple, Pepe el Ganxo de Gata, o Boró Planata d'Alfafar. I mon pare jo li deia, pues presenta-me'l.
14: I al final... I ja anaves.
15: Claro. Els amics de mon pare i de m'abuelo al final van ser amics meus també. I tens que tindre molts punts de connexió per a dir, pues bueno, tinc tota aquesta informació del mateix tema, anem a buscar algo en conjunt per a què? Perquè dius, això és un poc raro, o este vocabulari està influenciat per o castellanismes, o tens que anar un poc sintetitzant-ho.
14: Tu creus que és la part d'esta cultura, diguem, que més ha desaparegut de manera irreversible, per així a dir-ho?
15: Sí, la part més ràpid ha desaparegut han sigut els carros. Els carros, que això és el que jo en el llibre volia defendre, que és eixa part de la cultura popular, de la cultura de la gent de arraso, de la gent de a peu, eixa part ha desaparegut i eixa part ja no es recupera, perquè s'ha podrit, s'ha cremat o s'ha desguassat per xatarra.
14: Tu també, no sé si sentiràs... No sé si orgull o satisfacció és la paraula d'haver fet un llibre per a que això pues, continuï, no?, en la memòria de la societat valenciana.
15: Jo estic... Bueno, si em preguntes, et diré que jo soc molt senzill. No, a l'hora de dir... No sé, a l'hora de posar-me medalles, em costa molt posar-me medalles, parlant clar. Però jo estic molt content d'haver pogut fer aquest llibre perquè jo aquest llibre l'he escrit per les nits. Jo pel matí tinc la meva feina, per les vespres treballo en les escoles, perquè la meva part de la música són extraescolars i estem en horari per la vesprada, i pel matí pues, estic en el camp, estic en els cavalls, estic fent la meva feina de hobby, per dir-ho d'alguna manera. Sí. I per les nits, quan acabava de sopar, pues, sopava ràpid i m'anava a l'escriptori, a la sala on tinc jo tota la sala d'estudi.
14: dormiria somiant en els carros.
15: Ha sigut un any de carro que jo sempre pensava, mare, de quan acabe, no sé si hauré perdut l'afició de tant de pegar-li voltes.
14: No, això no es perd, això no es perd.
15: Però estic molt content perquè per estar en aquest ball i per recuperar aquesta part de la cultura, jo trobo que la transmet per lo menos al meu voltant, en la meva comarca i en els meus cercles d'amistats. La gent és curiosa i pregunta, i jo penso que aquests treballs dignifiquen i escriuen eixa línia, la fan més visible.
14: Doncs, Quico Llopis, autor de Gent de Carro, gràcies per ajudar-nos avui a conservar la memòria d'un món que encara viu en la veu de qui el va treballar. Gràcies, Quico, per atendre els micròfons de la ràdio pública.
15: Moltes gràcies a vosaltres per fer-te eco d'aquestes notícies i donar-nos visibilitat en el món. Agraeix moltíssim.
16: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartada de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
17: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
14: Amb el final de l'estiu, el camp comença a viure un dels moments més importants de l'any, un temps de collita que des de fa segles forma part del nostre paisatge i de la nostra cultura. Imma, bon dia de vesprada.
18: Bon dia de vesprada, Yolanda. Agost espurna un sol que crema. Ja és foc que abraça la llum del cel. Lo jorn arriba de la verema. Les vinyes guarden raïms de mel. Era la verema. El poema de Josep Maria de la Torre que anuncia l'arribada del temps en què es fa la collita del raïm. Un dels conreus que defineix la Mediterrània és precisament el de la vinya. Des de les terres d'interior fins a les vinyes que miren la mar, del moscatell al rossetti, el raïm, els pàmpols, sarments i cabrerots són termes que formen part de l'ADN del nostre poble des de quasi els primers pobladors. Antoni Ferrer, en Verema i Vespre, fa una bellíssima descripció de com el conreu de la vinya conforma també l'orografia. La Serra Grossa allarga duracions de pàmpols. Camins avall trontollen plens de basquets els carros. Remors llunyanes omplen de cel roset i l'aire. La tarda entasta lenta un cabrerot perfecte. De la vinya s'extrau el most amb què es criarà el vi, però tenim altres usos per al suc del raïm. Desaparegut pràcticament dels rebosts de les cases i dels menús de postres dels restaurants, l'arrop i talladetes és tanmateix un dels dolços més singulars del nostre receptari. Martí Domínguez Barberà, en l'Ullal, n'explica el procés d'elaboració. L'altra festa, al temps de la verema, la de fer l'arrop, amb el most del raïm més madur, afegint-li les petites llesques de carabassa, les famoses talladetes, que dormirien després submergides en el bany obscur de l'arrop guardat en aquelles orces que reposaven als rebosts, cobertes amb lleugeres tapadores de pellorfa. I és que, com diu el refrany, per Sant Miquel, el raïm té gust de mel.
17: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
14: Hi ha propostes que ens recorden que la música no té edat i que una bona cançó pot arribar a públics molt diferents sense perdre profunditat ni emoció. Avui Fregina ens porta una d'aquestes propostes que s'ha publicat en guany. Bon dia, vesprada.
19: Bon dia per la vesprada. Avui vos presentarem el nou treball de Vercel, Catatí, Alquímia d'Infantesa.

0: Coincidint amb els 25 anys de trajectòria del projecte, Vercel s'atreveix a entrar en un terreny poc freqüent, la música destinada al públic familiar, però sense renunciar ni un mil·límetre a la seva ambició artística. Lluny de la música infantil convencional, Tadatí és un llibre disc que combina, com és marca de la casa, cançó d'autor, il·lustració, literatura i còmic, per construir una proposta intergeneracional capaç de plantejar alhora a xiquets i xiquetes i adults una manera diferent de repensar el món, més curiosa, més lliure i més oberta a la sorpresa a través del recorregut al llarg d'un dia o d'una vida d'un infant. En col·laboracions com les de Dani Miquel o de Maris Gilabert, Tatí demostra que és possible fer una música familiar exigent, poètica i contemporània. Més que un canvi de registre, és una nova cara del poliedre Vercel. Una invitació a recuperar, a qualsevol edat, la capacitat d'escoltar, imaginar i meravellar-nos. Hem començat escoltant el primer senzill del projecte, Tres màgics d'Orient, amb Dani Miquel, i ara farem amb el segon, Roda al món, amb Damaris Gilabert. Ja ho diu del que queda d'agost.
1: Veure i viure el món. Roda i sempre torna al born.
2: Potser la infància no és només un lloc al qual tornar-nos, sinó també una manera d'aprendre a mirar de nou. I si la música ens ajuda a fer-ho, doncs benvinguda siga la cançó. Amb això deixem, abans rebé una forta abraçada de Rubén Campayo a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.